0: Aló, aló. Aló, aló, aló, aló, aló, aló. Aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló,
1: aló, aló, sí. Aló, aló, aló,
2: aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló,
0: aló. Aló, aló, aló. Acércate. Aló, aló, aló, aló, aló.
2: No sé. Ah, verdad.
0: Aló, aló, aló. ¿Sí?